0: Aquesta música sempre ens il·lustra l'inici d'Arrel, la secció que cada mes dediquem a la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat per conèixer quins són els seus projectes i la seva activitat. En aquest mes de juliol, a l'estudi central de Ràdio Alcoi, ens acompanya Lluís Mullor, gerent de la Mancomunitat. Bon dia.
1: Hola, bon dia de nou.
0: Què tal, com esteu?
1: Pues mira, patint el calor com podem, però fa molta.
0: Estem a l'estiu.
1: Sí, sí, però és una barbaritat.
0: I avui li donem la benvinguda a aquesta secció a Maria Bou, del Departament de Comunicació i Disseny de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Bon dia.
2: Bon dia.
0: I també salude a Maria Giner, del Departament de Turisme de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat. Bon dia.
3: Bon dia.
0: D'elles es parlaran d'un boni projecte que han fet, que és extraordinari, i també d'altres activitats en contra del turisme. Però anem a començar, Lluís, per recordar aquest concurs d'empreses i emprenedors que continua obert el plaç per a que es presenten candidatures a les dues categories que
1: sí,
0: hi ha.
1: Sí, efectivament, recordar i fer pues, hincapié de que encara està obert el plaç perquè s'acaba el dia 31 de juliol. Entonces, pues, deixar, pues, animar a la gent que si té, pues, això, que comença i que presenta els projectes. Sí que estem recibint algunes propostes pel registre d'entrada i bueno, pues ja sabeu que és la recta final i animem a que vagin presentant el que se falta.
0: Perquè es presenta a través de la seu electrònica de la Mancomunitat.
1: Si algú té algun problema que no pot, pues que s'acosti allà a l'Àgora i ja mirarem a veure com solventar-ho.
0: En el carrer Sant Mateu esteu.
1: Sí, exactament.
0: En aquest concurs, que són dues categories, millor empresa i millor emprenedor, i que sí, les bases estan publicades
1: està
0: a la Mancomunitat.
1: Està publicat i bueno, pues això. Vull dir que com no és la primera edició, que en portem moltes, pues bueno, la gent ja ens coneix i bueno, pues lo que hem dit, animar-los a aquesta recta final que queda una setmaneta poquet, que s'espavila i que presenten el seu projecte, que val la pena.
0: I un, diguem-ne, precurs més, heu obert també el plaç per sol·licitar la targeta per al Servei de Transport Universitari per a l'any acadèmic 2026-2027.
1: Sí, recordar a la gent que des del passat dia 13 de juliol està obert el plaç pues, per presentar la sol·licitud de targeta de transport universitari i recordar que sobretot és per a la gent, els alumnes que estan empadronats en les localitats que formen part de la Mancomunitat. Si entreu, pues, posa els requisits que fan falta, que és la matrícula, el DNI, una foto recent, el certificat d'empadronament, i bueno, en principi és això, vale?
0: Es tramita també a través de
1: la seu electrònica i bueno, és això, dir-vos que pues, en forma vagin entre les targetes, anirem entregant-les als punts d'entrega, perquè l'espai jove de Sidalcoi no tanca tot l'estiu. El que passa és que la nostra responsable de joventut sí que estarà de vacances a partir de la setmana que ve, el dia 17, però bueno, després s'incorporarà i nyates de sobre per poder tramitar totes les targetes.
0: Fins a quin moment es pot tramitar? Fins a octubre?
1: Sí, fins a octubre, i després ja sí que serien targetes de renovació i tot, però bueno, que sí, que el pla encara acaba d'obrir-se ara, o sigui que ja avant, i ja estem recibint algunes sol·licituds de demanda de targeta.
0: Recordem que és un servei per als que, bueno, l'any que ve inicien aquests estudis superiors, que es fa des de Muro, Cocentaina, Alcoi, cap a la Falla de Castalla per anar a centres de formació professional
1: i a la Universitat d'Alacant,
0: en el seu campus de Sant Vicent.
1: Efectivament, sí, és el mateix trajecte, el mateix sistema de sempre, i bueno, pues, creiem que sí que, perquè aquest any n'hi ha 560 usuaris, o sigui que és un servei que creiem que està donant un servei molt important per als estudiants, perquè si no, després tindrien que desplaçar-se, buscar un pis d'alquiler, o que sigui, però d'aquesta forma estem apropant els estudis a la gent d'Alcoi i de les comarques.
0: A més, ara estem en aquesta temporada també que estan fent les inscripcions, les matriculacions, sí, que sí, ja han conegut quina nota tenen i quina carrera van a cursar l'any que ve, i els que continuen, clar, en els seus respectius graus.
1: Sí, sí.
0: El Servei de Transport Universitari, que en la mancomunitat.org també poden trobar tota la informació. Com també estem immersos, Maria Bau i Maria Giner, en aquest repte 20.000, Maria.
3: Pues sí, ha sigut un poc... al principi estàvem un poc nerviosos, no sabíem si resultaria, si la gent s'animaria a participar. El repte consistís de muntar els 20 cims de la Contornà i el primer que ho aconseguirà guanyarà. En este cas, en menys de 13 dies ja ho van aconseguir. Es van sorprendre molt, però molt contentes del resultat.
0: I encara, Maria, segueixen pujant, clar, és que són més de... Quants participants s'han inscrit, més o menys?
3: Ara mateixa tenim 450 persones inscrites. I el repte continua, o sigui, que volem animar a la gent des d'ací a que no es rendisca, sobretot aquells que estan a molt poquet d'aconseguir-ho, així que des d'ací els animem.
0: Fins al 15 d'agost tenen de plaç, no?
3: Exacte. Ara n'hi ha sobre uns 40, crec que ja han acabat 40. El repte. També recordem que hi ha premi per a qui acabi el repte. També que tinguin en compte les condicions meteorològiques, que sí. Sabem del calor, que n'hi ha que tindre
1: aquesta previsió. Que vagin a la fresqueta, que vagin a les 5 del matí i que comencen a pujar cims.
3: Però que tenim molta gent, 13, 14, i animem a aquest últim espentonet. Hasta el 15 d'agost.
0: En les xarxes, Maria, aneu publicant un poc, no?, com va l'evolució.
3: Sí, anem contant una miqueta pues, la gent que ha acabat el repte, donant-li els missatges d'ànims i també molta gent ens etiqueta. Però en el moment que munten a un cim, els fan un selfie, ens etiqueten i això també fa que la gent vagi animant-se cada vegada més, sí.
0: Així és, aquesta experiència va començar en gener, Maria Giner, parlàveu de, bueno, a veure com resulta, però ara que ja esteu a punt de complir aquests 8 mesos, com ho veieu?
3: Pues estem molt contentes, tenint en compte que mai, Maria i jo, mai s'havíem enfrontat a organitzar un repte i una activitat, i el resultat molt positiu. Sí. Hem après molt i la gent jo crec que està contenta, sí.
0: Maria.
3: Sabíem, a veure, pensàvem que tindria èxit més que res perquè així la natura i és, vamos, vivim en un paratge.

0: molt contents i molt orgullosos de la feina, que, de la tasca que estan duent endavant, tant en el projecte este de 10.000 com en el proper que van explicar ara, perquè també ha sigut donar-li una volta a lo que tenien fet, i la veritat estem molt contents de la creativitat que tenen aquestes dues persones.
1: Sí.
0: De veres, són gent jove i amb molta capacitat, i jo crec que tenen un bon futur per davant.
1: Mm-hmm. Un projecte que va veure la llum el passat 30 de maig en les trobades d'escoles valencianes, mm-hmm, a IBI, però que ja veníeu treballant evidentment en ell, és Històries que fa un poble.
2: Ai!
1: Vostès, estem a la ràdio, no les veuen, però estan super il·lusionades, amb un somriure, perquè és una bonica publicació que té un fil conductor, però clar, si llegeixen els textos, si veuen les il·lustracions, ai, que boniques. A veure, Maria Bau i Maria Giner, com va començar este projecte? El vau proposar vosaltres? Va ser una idea col·lectiva?
3: Pues un po' de tot.
4: Sí, jo me recordo que estava Maria i jo xerrant en el despatx i estàvem observant el llibre de l'any passat i van començar a parlar i jo li vaig dir més o menys, ei, i per què? Ella que, pues això, que és de disseny, i jo també li vaig dir, i a mi m'apetiria animar-me i escriure algo, i a partir d'ahí van començar a maquinar tot i mira.
2: Sí, i volíem donar-li aquest plus en comparació a la primera edició. I dic, volem contar al final coses dels pobles, però d'una manera que resulti més amena. I dic, tenim que pensar alguna cosa, i al final van caure en, i si ho contem personatges, perquè n'hi ha personatges que sí que són reals, però n'hi ha personatges que són llegendes, però que volien personatges que foren reconeguts en el poble, que siguin volguts. I al final van començar a parlar en gent de cada poble, mos han anat contant pues, coses reals, i hem anat ahí escrivint un poquet pues, tota la història. I,
0: a costat,
2: bueno,
0: perquè la veritat és que els pobles participen, a vegades tens que anar molt darrere d'ells,
2: sí,
0: i mirar quin personatge que pot adaptar-se més i tot, o sigui, que ha sigut un treball de camp pues, bueno, prou arduo.
2: Sí, quasi dos mesos llargs,
4: sí,
2: d'investigació, sí, sí.
4: També ficar en valor la gent que viu en els pobles, que al final són aquelles persones les que més coneixen el seu poble, i com la gent major, sobretot, que té un fum d'anècdotes i d'historietes, li les transmeten als més menuts, i a partir d'aixes coses es fan les històries.
1: Ahir anava jo, no? Heu fet aquesta recerca, heu obtès la informació, i aneu escrivint, jo no sé com m'ha segut el tàndem, no? Perquè no sé si Maria Giner anava escrivint el text i sobre això Maria Bau dissenyava les il·lustracions,
2: just,
1: o ha segut al revés?
2: No, així, just. No.
4: Jo anava en la meva llibreteta i li dia, Maria, tinc això pensat per a Banyeres, per exemple. I ella em dia, vale, pues,
2: I de què tracta?
4: Ja li contava la història, i a partir d'ahí ella anava ensenyant-me i em diu, pues mira, este personatge el podem fer aixina.
2: Sí, bueno, sí. El primer que vam fer també va ser dissenyar els dos personatges principals, a Joan i Imma. En terreny de disseny es va dissenyar, diguem, per tots els costats, per davant, darrere. Entonces, també era una manera d'adaptar-lo als dibuixos. I res, després de tindre els personatges ja vam anar buscant, ella anava contant-me el que feien en cada poble i jo buscava imatges pues, pues que feien, o pues, si hi ha una font, pues, jo buscava imatges de la font, anava dissenyant i la veritat és que el resultat també, estem molt contentes també del resultat.
1: Perquè Maria Giner té un fil conductor, no? Són dos personatges que amb la tartana del tio Pep, no? Van recorrent els pobles, és així?
4: Correcte, volíem dos protagonistes, un masculí i un femení, i vaig pensar, què més mític i característic nostre que una tartana, aquest tio Pep que coneixem des de sempre, i donar-li aquesta part de fantasia també, no? I dir, vale, pues anem a seguir cada diumenge un recorregut, que els municipis estan molt a prop entre ells, i així van, pues van seguint aquest fil una miqueta.
1: I a partir d'ahir s'ha construït aquesta història que s'ha publicat en Històries que fan poble. A més, Maria Bau, són il·lustracions que els més menuts i els que no són tant poden pintar-les.
2: Exacte, està tot pensat, són dibuixos en blanc i negre, pensat perquè puguen dibuixar-lo, i són imatges reals, o sigui, jo m'he inspirat per a dibuixar en llocs del poble reals. No hi ha res inventat. Llavors també el fa més especial perquè, per exemple, jo que sé, el llavador, pues, és el llavador és real, està

0: dos personatges jugant en el llavador i el llavador pots anar a visitar-lo. I també està guai perquè el mateix personatge conta més coses sobre el poble, a part de, al millor, la seva història personal del propi personatge conta coses, pues, llocs que pots visitar o l'església o algun mirador que té cada poble, i també fa cada història, pues, un poquet més especial.
1: Especial, i anar coneixent esta comarca, els municipis que formen part de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. Esteu indicant que va ser un treball d'uns dos mesos aproximadament. Quan vau tindre el llibre a les mans, què vau sentir?
0: Pues abans de... Vam anar a la impremta a replegar una prova. Sí.
2: I ja quan mos va arribar les caixes, que estava jo en el despatx, vaig agarrar el llibre i vaig pujar les escales corrent, sí, sí, i xillant com una loca, i vaig dir, ja el tenim, per fi, i pues, una sensació molt gran de satisfacció i molt, molt contentes.
0: Molt, molt gratificant. Sí. La feina, al final, bé, el teu propi esforç i veure els resultats és molt, molt gratificant, com diu Maria.
1: Quan escolten el podcast d'aquesta arrel en la web de Radio Alcoi, veuran una imatge que anem a mostrar el que és la portada de Històries que fan poble.
3: Es pot també descarregar.
0: Està disponible, sí, en la web de la Mancomunitat, es pot llegir online i te'l pots descarregar per si vols pintar-lo o llegir-lo en qualsevol moment.
1: I també anem a preguntar-vos si el valen físicament un exemplar, on han d'anar?
0: A la Mancomunitat, al carrer Sant Mateu, i allí podem donar
3: l'Àgora.
1: Un exemplar de Històries que fan poble, que es va estrenar en aquesta trobada, però també Lluís deia que, per exemple, si aneu a la Fira de Tots els de Cocentaina, i allà també el portareu, no?
3: Sí, sí, sí, clar, nosaltres el portem damunt. Inclús ara, en estiu, alguna població ens ha dit que, com estan fent l'escoleta d'estiu, que es donarem folletos d'estos, els llibrets, per donar a tots els xiquets que estan en l'escoleta d'estiu. Hem anat a Fageca, a Gorga, a Penàguila, i n'hem repartit ja per lo menos 150 o quasi 200 en aquestes poblacions que estan fent ara escoletes d'estiu. O sigui que, bueno, estem donant difusió el màxim possible, però que hem vist que és un projecte molt bonic, estem molt, també molt orgullosos, i on anem? Pues és quasi, diríem ara, la nostra carta de presentació de com a comunitat. Vale, o sea que de maravilla, estem molt contents.
1: Heu firmat algun exemplar?
0: No, mare.
1: Doncs jo vaig a ser la primera que...
3: Mira, això no s'havia ocorrit. Veure, mira, la Fira del Llibre el 9 d'octubre. Mira, el 9 d'octubre, a veure si podem posar allí...
1: És que les artistes pensem en tot.
3: Sí, sí, de veritat. Sí que...
1: Això és un record inoblidable, clar. Molt que bé. Sí.
0: Sí, la veritat és que sí.
1: I heu deixat d'alguna manera una petjada a vosaltres amb aquestes històries que fan a poble, que també està darrere la vostra història de construcció i de creació, no? D'aquest llibre que avui heu volgut presentar així en arrel, i que, bueno, jo ja els dic, és que estan super il·lusionats, són dos artistes increïbles que ho han fet d'allò més bé, i que poden, com diem, online o físicament tindre un exemplar, perquè és gratuït.
3: Sí,
1: dient que es pot descarregar i que es pot anar a per ell, perquè és gratuït, i també és per a grans i minuts, és a dir, els xiquets, però els majors també, podem conèixer coses que tal vegada no sabíem, inclús del poble de veí, anem moltes voltes i dius, mira, d'això no m'havia fixat. I ens ho conten en la història. Com es diuen els personatges principals, Maria?
2: Els personatges principals són els germanets, que són Joan i Imma, i ja cada poble té el seu protagonista.
1: Sí. Així és.
2: Tenim de tot, tenim des de una treballadora d'una fàbrica de paper, la dona en el llavador, hasta curanderes i les forneres de poble. És a dir, que també són tradició
1: Sí. I arraigo.
0: I això, recordem que són personatges, n'hi ha alguns que són reals, com els que ha dit Maria, o personatges ficticis, com pot ser l'home de les orelles de Cocentaina, però que no sabem, està la llegenda.
2: De Fageca és una mestra del poble, que ens ho van dir i... Per tant, van a trobar de tot.
1: Pel que els convidem a que descobrisquen i llisquen Històries que fan poble. Enhorabona per aquest treball.
0: Moltes gràcies.
1: I que l'ara Històries que fan poble és una ruta, i anem també a saber el cinema en ruta. Lluís, com va? Doncs
3: sí. Pues va ja finiquitant-se, perquè sabeu que era el segon quart trimestre, i bueno, pues el que ens queda per la projecció seria en el mes de juliol, el 30 de juliol serà en Gorga. ¿Vale? Soy nevenca. I després ja només quedaria la projecció del mes d'agost, que seria el dia 1 d'agost en el col·legi. Uh-huh. Vale? Entonces, aquestes són les dues últimes produccions que quedaran, i ara ja estem fent la proposta pel el segon quatrimestre, per acabar l'any, quines pel·lícules s'han de projectar en cada població.
1: Molt bé, així que sou preagenden, que hi haurà més
3: projeccions. Sí, el segon quatrimestre hi haurà més cine en les poblacions.
1: I també en aquest estiu la cultura no falta, primerament amb aquestes contacontes, aquestes històries narrades orals, que també estan sent protagonistes en escenaris a l'aire lliure en els diferents pobles de la Mancomunitat.
3: Sí, sí, exactament. Està clar que, bueno, per exemple, avui hem parlat en Quatre Tondeta i que diuen que tenen tot el mes d'agost petat d'activitats. Bueno, sabeu que en estiu els pobles viuen. Sí. I estan petats d'activitats i tots nosaltres també tenim la nostra col·laboració com a Mancomunitat, i el tema del contacontes, que ja sóc és la 12 edició, pues, properament pues, tenim el dia 8 d'agost en Quatre Tondeta, el 9 d'agost en Penàguila, el 12 d'agost en Beniarrés, el 21 en Gorga, el 23 en Alcoleja. O sigui, tot el mes d'agost, imagina't, hi ha preparacions. I després ja passaríem en setembre, que ja n'hi haurien tres, per això ja, si voleu ja ho diem.
1: Exacte.
3: No passa res, perquè això no es decideix, ja m'ho sap.
1: Més endavant.
3: Però sobretot el mes d'agost, que com ja veu, que aquestes poblacions tenen, hi ha cinc poblacions que tenen el contacontes.
1: A més, també és una manera, pense jo, de ens agendem, anem al contacontes i tal vegada anar a pegar una volta per aquest poble en qüestió, en el que està, i conèixer també una mica més.
3: Com és per la vesprada, doncs aprofites, vas, veus el contacontes, pegues una volteta, que quedes a sopar en el bar de la localitat i ja està, i jornada feta.
0: Sí, a més els artistes que participen i que fan els contacontes són artistes també d'ací, que també està molt bé, el parla valencià i també
1: està transmissió oral.
0: Exacte, exacte. Que tant també solen ser també en valencià.
1: Que als menuts grans ens agrada.
0: Sí.
1: Ens agrada. Com també disfrutem amb la música i amb el cicle Somriu.
3: Exactament, cicle Somriu, pues que continuem la marxa, perquè ja s'han fet diverses actuacions, i la propera seria el 24 de juliol en Cocentaina, el 31 de juliol en Alcoi, el 1 d'agost en Penàguila, el 1 d'agost també en Beniarrés, el 15 d'agost en Quatre Tondeta, i el ja seria el 5 de setembre en Gorga. Després hi ha més, però bueno, arribem a estar-hi. O sigui, també veu que el mes d'agost hi ha també sis poblacions on van a fer-se activitats de Somriu, de l'activitat Somriu.
1: I en les xarxes socials de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat aneu també anunciant-ho,
3: tot,
1: i els grups que van.
3: Tots els van i tot, sí, exactament.
1: Pues i l'Aro.
3: Vale? O sigui, que vull dir que, com veu, està molt complet. També hi ha una altra activitat que està permís de Departament d'Igualtat, que estem fent alguna activitat en tema d'igualtat, que serà el dia 8 d'agost en Quatre Tondeta, l'actuació de Se Acabó, de la companyia de teatre Maracaibo. És una, pues, bueno, una paròdia del tema de, pues, el tema d'igualtat, una comèdia del rime de les cançons de la nostra vida, però és una pel tema de la igualtat que hi ha avui en dia i pues, estereotipos i tot el que n'hi ha, pues, perquè vegin que són tots iguals i que no hi ha per què haver ni distincions de res. ¿Vale? És molt distraguda, però tipo, és una comèdia.
1: I ja en podem veure esta comèdia ja a quina hora?
3: És a partir de les 9 i mitja en l'escenari del Poliesportiu Municipal de Quatre Tondeta, a l'aire lliure, i per la nit, perfecte.
1: També, ahí a la fresca a gaudir de...
3: Bueno, a la fresca, perquè ara ja per la nit ja saben que no sé si és la fresca com està, però bueno, és el país que sigui el temps més fresc. Jo crec que hem de posar les activitats a les 6 del matí.
1: La veritat és que aquest temps de Rebequeta en les nits d'agost, cada
3: no
1: vegada
3: sé.
1: Està...
3: Val? O sigui, que per ara ja veu que hi ha un munt d'activitats, és dir, lo de contacontes, que hi ha 5 o 6, del Somriu hi ha 5 o 6, el del Maracaibo, pues, hi ha 13 actuacions durant el mes d'agost, que està molt, molt complet.
1: Activitat cultural als municipis de la Mancomunitat de l'Alcoi i el Comtat, localitats també que evidentment tenen les seues festes patronals, moltes d'elles entre juliol, agost i setembre, que també és un motiu de celebració en aquests punts de les comarques de l'Alcoia i el Comtat. No sé si voleu afegir alguna cosa més. En agost anem un poc a descansar,
3: sí,
1: no?
3: Sí, anem a descansar de programa
1: la
3: ràdio, sí que hi ha algunes cunyes, sobretot anunciant, pues, i recordant el que n'hi ha pendent, i bueno, pues, que pues, desitgem que la gent, pues, que este període d'estiu, pues, que descanse i que gaudisca de totes les activitats, tant de les que estem muntant des de la Mancomunitat, amb molt de gust, i com les que estan muntant-se en cada de les localitats, que, pues, bueno, que és més que res a la fresca, pues que la gent que disfrute i que tinga pas el millor possible el seu temps.
1: Mm-hmm. Dèiem que sí, descansem, però la mancomunitat, és a dir, l'atenció continua.
3: Sí, l'atenció no continua, nosaltres anem a fer turnos, o sigui, vull dir, no es tanca. La mancomunitat no es tanca i estem ahí, pues, si una se va de vacances, l'altre es queda ahí davant del barco i anem tirant endavant. Mm-hmm.
1: Maria Bau, del Departament de Comunicació i Disseny de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. Moltíssimes gràcies.
0: Moltíssimes gràcies a tu.
1: I que vagi tot molt bé. I Maria Giner, del Departament de Turisme de la Mancomunitat de l'Alcoia i el Comtat. També moltes gràcies i que et vagi bé.
0: Igualment, moltes gràcies.

Són les 13 i 8 hores i així encetem el nostre segon tram de l'Hoy por Hoy al COI d'aquest dimecres 22 de juliol. Ho fem al ritme de Piquete, que demà estarà a l'escenari de los 40 Summer Live del COI. Dime si no es de verdad lo que tiene, lo que tiene. Dime si no es de verdad lo que tú sientes. Demà, a partir de les 21 hores, a la plaça de les RAC serà aquest esdeveniment musical. I per això nosaltres, en aquest programa d'avui, anem un poc al compàs en aquesta prèvia. I no res, el nostre company Ismael Mayor en Ser Deportivos, ja sabent que els últims compassos del nostre programa els dimecres és amb la tertúlia amb els polítics. Gràcies per escoltar-nos. Seguim amb Piqueta i amb la nostra programació.

0: Comença en Ràdio Alcoi la tertúlia amb els polítics i avui anem a parlar del següent tema. Alcoi ha sigut reconegut per la Generalitat Valenciana com el primer municipi d'interior de la província d'Alacant amb la categoria d'excel·lència turística. I volem analitzar este assumpte en la tertúlia d'este dimecres, 22 de juliol, així en Ràdio Alcoi, i per parlar d'este assumpte tenim amb nosaltres a Lorena Zamorano del Partit Socialista. Benvinguda, Lorena.
1: Moltes gràcies, molt bon dia.
0: Tenim a Àlex Ferradelo, de Compromís.
2: Hola, bon dia.
0: A Gabriel Guillem, del Partit Popular.
3: Bon dia.
0: Maite Pedro, de Vox.
4: Hola, buenos días.
0: I Sergi Rodríguez, de Guanyar.
5: Hola, bon dia.
0: Bueno, benvinguts tots per a parlar d'aquest assumpte en aquesta tertúlia, d'aquests aspectes, de saber què suposa per a la nostra ciutat estar a l'alçada de municipis de costa com Poguera, Benidorm o Dénia. Lorena, com es va rebre aquesta notícia?
1: A veure, nosaltres portem molts anys treballant per a millorar el destí, sobretot també de la part que ens toca, l'atenció que donem al visitant quan el rebem, i treballant també conjuntament amb el sector. D'ahir fa molts anys es va iniciar aquesta mesa local de turisme per treballar col·laborativament i impulsar un poc la metodologia, no?, que de la governança participativa en el sector, i que tots se n'aprofitarem de tot, no? I a poc a poc, pues, això, i les polítiques turístiques que estem duent endavant, que el model que nosaltres estem seguint és un model, jo crec, que molt centrat en el nostre patrimoni, en el turisme cultural, el turisme sostenible, que nosaltres entenem que és el que toca desenvolupar. I això no és...

0: altre model, evidentment és un altre model.
1: Perquè nosaltres és interior.
0: No competim, clar, no competim en sol i playa, no competim en aquest tipus, però els criteris que s'estableixen, encara que són comuns, sí que dona un marge d'adaptació. Per exemple, nosaltres n'hi ha unes horquilles per a acreditar l'allotjament, per exemple, és un dels criteris i dels requisits que es demana. Nosaltres ahir estem justeteig, però en quant a recursos patrimonials crec que se n'hi sim per dalt, no? Entonces, és una compensació entre uns criteris i altres i ens fa estar ahir en un model diferent al de sol i playa i del que jo crec que els alcoians ens sentim o podem sentir-nos molt orgullosos.
1: Molt bé. Àlex.
2: Bé, jo crec que la clau és precisament el model turístic que tenim a la ciutat, un model que és sostenible, que no devora recursos de la ciutat, sinó que el que fa precisament és aprofitar-los i que es basa en la cultura, en la gastronomia, en els espais naturals que tenim, però ja dic, d'una forma totalment sostenible, perquè hem de tindre clar que si el turisme el que fa és consumir els recursos, en desgastar els nostres recursos, pues al final és pan para hoy, hambre para mañana. I també pues una aposta per la qualitat tant de la institució local, en aquest cas de la regidoria de turisme i de l'Ajuntament d'Alcoi, i també per part del sector, que ja ho ha dit Lorena, un sector que realment també està molt implicat en aquesta qualitat i en aplicar aquestes innovacions als seus negocis, tant d'hostaleria com l'hoteleria de la ciutat. Per tant, jo crec que és un orgull i jo crec que tots hem d'estar molt contents en aquest sentit i, a més, per la possibilitat que ens dona després d'accedir a línies de finançament precisament per a millorar encara més aquest sector econòmic i aquest model turístic que hem decidit a la nostra ciutat.
1: Gabriel.
3: Sí, compartim la satisfacció d'haver rebut este reconeixement que partís de la pròpia iniciativa de l'Ajuntament, que ho va presentar el 16 d'abril d'enguany, i que la consellera d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç, Marian Cano, una persona en arrels alcoianes, pues ha tingut a bé, en curt terme de temps, atorgar aquesta consideració de municipi turístic, de excel·lència, o sigui, una categoria superior, i ja que tindrem en compte que els criteris per a poder aconseguir aquesta condició són diversos, està regulat per un decret, i tenim per una banda el número de visitants que pot tindre la ciutat, que en aquest cas, com comentava Lorena, pues estem un poquet, diguem, ahí, pues encara podríem superar-ho, no? Estem en 126.000 visitants, 128.000 visitants actualment, segons les dades de l'INE, a través dels mòbils. En quant a places d'hostaleria, també d'hotels i de més, també estem ahí un poquet justets, i jo crec que el gran actiu que, per cert, distingís el tipus de turisme que podem tindre en Alcoi són precisament els recursos turístics de primer ordre que tenim. Què es considera un recurs turístic de primer ordre? Pues, per exemple, els nostres parcs naturals, les nostres festes. En aquest sentit, hi ha que indicar, com molt bé assenyalava Lorena, la qüestió de l'esforç que s'ha fet. Això és un esforç continu en el temps. Això ve de darrere. Això va començar en les legislatures de govern municipal del Partit Popular. S'ha treballat, trobem que de forma positiva, en els últims governs, i sempre hi ha aspectes a millorar, evidentment, perquè, com insistim, compartint les primeres paraules que s'han pronunciat així en esta tertúlia, és un fruit del conjunt de la societat. I en aquest sentit intervenen no sols en l'àmbit, per exemple, del Departament de Turisme, sinó tots els demés àmbits de la gestió municipal i sobretot de la societat. I en aquest sentit el paper dels empresaris, de l'hostaleria, és fonamental. I en aquest sentit també cal dir que en els darrers anys hem observat com s'han incrementat, per exemple, el número d'empreses de visites guiades, trobem que hi ha un major actiu, però sempre dins d'un model que no siga tan, diguem, massificat, però clar, hi ha municipis que l'únic valor que tenen, el criteri que poden diguem, presentar per a ser el municipi turístic d'excel·lència és precisament el número de visitants que tenen, que duplica tres voltes la seva població, i també que la major part de la seva activitat econòmica